0: Kadir, deixa pra falar. Viu, viu, viu.
1: Walat dia balat pegal anu dina mangsa kemarin.